Ara passant-nos-hi per dir-se'n res, sembla com la sortosa de la vida que hi ha dit, i estarem

0: escollir el que és escolar-se al comentari executiu. Vull treure una tàrrega aquí, que està tirant de tindre aquí la unitat. I una altra manera per conquistar aquí, que no sé què cosa, per comentar el meu, només hem de conquistar aquí això.
1: Doncs va, que per aquesta no creu la maneta per l'ensenyir. Per tirar que no per recuperar la rindi i l'insula, i jo vull intentir una cosa. Per la corrupa per la agonera, com se no sabran, o tot per la costa en patiró. Per la llera, mil pas, per la sobtar, no verdad, tant ni tant d'animar per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l'anir, per l

Ja m'he dit, és impossible portar cada dia absolutament el que no l'ha de ser.

Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona,